0: Ràdio Wagrauma,
1: la veu de la muntanya.
0: Ràdio Wagrauma,
1: la veu de la muntanya.
2: Donde estés, siente el orgullo gualelense.
3: Ràdio Wagrauma te acompaña.

0: Ràdio Guagrauma,
1: la veu de la muntanya.
2: La Super G Guagrauma,
3: otra forma de sentir la música.